0: Bueno, Laia, no m'has enviat la biografia de la dona.
1: No. Sí, aquest... Anda, ja n'hi ha una, la pots dir, o tu pots inventar el que tu sàpigues a mi, m'és igual.
0: Vale. Laia Lloret Veciana, Barcelona, 1990, és performer, actriu, dramaturga, investigadora escènica i educadora social, entre altres coses. S'identifica com bollera fem, disca i de classe obrera. És activista per les dissidències sexuals, queers i prosex. I no vaig a dir tot, totes les
1: coses. No, digues les, no cal dir totes les obres.
0: No. Ja està. No? Ja està. I nascuda fem.
1: Ah!
0: Fem de naixement.
1: Fem de naixement. Sí. Molt bé. Doncs tu, jo sí que tinc la teva bio, però està el meu mòbil està gravant. Llavors, i no puc, aquí no...
2: La bio mos la dona Carme.
1: Vale. M'encanta això.
2: Ui.
1: Així és
2: així. Que ho ha escrit Carme, o sigui, què?
1: Ah, perfecte.
0: A veure. Vale, lo tengo. A Pebra és la lesbian dom de Topúria. Les seues referències vitals són el cinema trash i l'estètica dels 90, però també sap de moviments subterranis queer

0: Antropologia i treball sexual. Defensa un internet lliure per a tothom. L'ACA, l'ICOMBO i fuetades. Gràcies, Carme. Encara que tu tens millor l'ICOMBO que jo, güey.
1: Que tienes
2: un... Ah, sí. Sí, però a veure. O sea, un lip. O sea, quan se m'ha presentat així dic, hòstia, subo a canviar-me. Però, digo, està bé, l'autòctona, la més la més elegant.
0: Molt bé, gràcies. Primer volia fer una intro, bàsicament, per si algú no ho sap, este llibre, abans de ser llibre, era un fanzine. Ens pots dir un poc més d'això?
2: Sí, de fet us vaig a fotre la xapa, perquè un, m'agrada molt fotre la xapa, dos, la història és una mica llarga. Aquí hi ha un fanzine, ¿vale?, que va sortir fa més de 10 anys. Ai, que raro ser en català. És que he fet ja no sé quantes presentacions totes en castellà, que guai l'experiment. Vale. El fanzine aquest, ¿vale?, el vam treure fa, no sé, 12 anys o alguna cosa així, el 2011, pues el 2015, fa uns anys. I ve d'una experiència col·lectiva d'un grup no mixta de fems que es va formar a Barcelona arrel de unes certes situacions que van passar després d'una proposta a l'Octubre Trans en el qual jo i l'Andrea militàvem, que si voleu us explico una mica. Sí? Us explico una mica? Vale. El 2013, l'estiu del 2013, jo vaig anar a visitar l'Andrea, a l'Andrea Corrales, que és l'altra compiladora d'aquest llibre, a Alacant, que és d'on ella és, i vaig anar a visitar-la l'estiu. I estàvem caminant allà per la platja, super a gust, no sé què, i jo, ai, Andrea, és que saps què passa? Que jo a Barcelona me siento un poco rara, perquè esto de la feminidad es como que no... Siento como que no hay lugar para que hablemos de la feminidad, si está hablando mucho de lo más, todo de las masculinidades, de masculinidades desde la disidencia, pero no sé, siento que no se está hablando tanto de feminidades y que además fuera de si se habla a nivel discursivo político, a nivel vital, en lo cotidiano, yo siento que no me siento muy cómoda o que a veces como que me siento incluso ridiculizada, ¿no? Y justo Andrea me dijo, hostia, pues, porque Andrea venía a hacer... de moverse bastante per Nova Zelanda i Austràlia i em va explicar que va conèixer a una tia que és una...
0: Que també és amiga meva.
2: Que també és amiga teva, no? Sí, sí, clar. M'ha dit el seu nom perquè no sé si es fa servir...
0: El seu text es diu... el nom que porta el text del llibre és Princess.
2: Princess, vale, pues sí. Princess, que escriu un text superxulo sobre treball sexual i feminitat. Bueno, doncs la va conèixer a Nova Zelanda i Princess li diu, li explica a l'Andrea que ella és activista fem, que hi ha un montón de penya activista fem, que és un moviment de fa un montón de anys, que hi ha llibres escrits, que no sé què, i jo en plan, hòstia puta, en sèrio? I jo, per què no m'he enterat d'esto?
0: Però tot en anglès.
2: Exacte. I doncs, tot estava en anglès i jo, que no tengo, no sé nada de inglés ni francès, o sea, no sé inglés. I llavors era com, hòstia, pues vaya mierda, no? I just em diu, tia, però és superguai perquè aquesta col·lega meva durant el mes d'octubre estarà per Europa viatjant i jo crec que si li proposo que vingui a l'Octubre Trans a fer un evento i que faci un taller o algo sobre lo fem, estaria encantada. I jo, hòstia, que guai, que bé. I llavors, quan va arribar el setembre, que és quan començàvem a reunir-nos l'Assemblea de l'Octubre Trans, que explico, l'Assemblea de l'Octubre Trans fa uns anys, no... O sigui, de fet, fa uns anys, jo no sé molt d'història i tal, aquí també m'apiro, que potser me puede corregir, que sabe muchas coses, però sí que jo tinc la meva experiència és que fa més anys, fa com que cada cop els col·lectius i la forma d'organització política s'han anat fent més identitària i fa... X anys enrere, l'Octubre Trans, no hi havia només penya trans en l'Octubre Trans i que organitza l'Octubre Trans. Estava en penya Bibollo, eren...
0: Dissidències en general.
2: Sí, eren dissidències en general. I llavors, en aquella assemblea, pues al principi, no, pues vam anar l'Andrea i jo amb tota la il·lusió, en plan, uau, tenim una proposta superxula, a part que ja hi havia un taller que era com noves masculinitats i així, no? I llavors... els vam dir, estarà aquesta tia que és una tia fent treballadora sexual increïble i ens van començar a qüestionar que què tenia que veure lo fem amb lo trans. I era com, hòstia. I llavors, nosaltres vam argumentar que sentíem... M'he perdut, que estava bé. I llavors l'Andrea i jo els hi vam dir, a veure, passa que nosaltres trobem a faltar l'Assemblea de l'Octubre Trans, ties trans, fems, perquè només hi havia una i va marxar, dos. Una anava i venia i l'altra se'n va anar superenfadada, en plan, no. I tampoc hi havia treballadores sexuals que, les treballadores sexuals, pues, tenim una relació estratègica, no?, amb la feminitat. I llavors era com, hòstia, sí que passava que tots els anys a l'octubre hi havia la xarxa del treball sexual. Llavors invitem a una treballadora sexual a que vingui i parli del treball sexual, però no militàvem.
0: Però, sí, d'una manera externa, sempre, sí. De convidada, però...
2: Exacte, llavors era com, hòstia, pues creiem que si precisament comencem a fer propostes que apel·lin a altres identitats, doncs començaran a vindre... Bueno, es va portar molt malament la idea, però al final va sortir. I com que va tindre tant rebuig, el nom de del taller es va dir... O sigui, es nombrava... Com era el títol? Algo així com... Femfòbia i misogínia en nuestros espacios queer. No, en nuestros espacios transfeministas. I no gustó. A la gente no le gustó que diguéssim que els nostres espais transfeministes hi havia misogínia i transfòbia. Llavors, però bueno, va sortir, ens vam reunir en un lloc molt xulo, que és la Casa de la Solidaritat al Raval, que és un lloc molt, molt, molt guai, un espai supergran, i es va petar de penya, de gent superdiferent, penya que no havíem vist mai, moltes ties fems, moltes fems trans, o sea, va ser una bomba. I va ser la primera vegada que en el territori, o sea, de totes les jornades, perquè jo era la típica punky transfeminista que m'anava de jornada en jornada, ahí haciendo autostop, sumándome los... O sea, me recorría todo el estado para ir a jornadas y aprender cosas. Bueno... De tot el que jo havia experimentat, mai havia sentit a parlar de les expressions de gènere, que ara pues, ja ho tenim molt mamat. I aquesta col·lega pues, va fer una taula, ens explica les identitats, les expressions, no sé què, pim pam, bueno. I a l'acabar la xerrada, la gent estava com una part com molt eufòrica i hi havia una altra part, que eren les nostres companyes d'assemblea, pues dient que no, que bueno, que per una part algunes estaven com rient de nosaltres i vam tindre molts conflictes post i dies després en plan, bueno, esto es una tonteria, no? I algunes ens venien com, bueno, però és que a mi des de petita m'ha obligat a posar-me vestits, com si és que jo no estic parlant d'això, de fet porto molts anys lluitant per les teves opressions i bueno, llavors com que hi havia tanta resistència, vam decidir fer un grup no mixt. No tan no mix en quant a identitat fem, sinó en termes de conflictivitat. En plan, nosaltres no volem que sigui un espai on se'ns estigui tot el rato conflictuant i haguem d'estar explicant, justificant, sinó tenim ganes de veure què és esto de lo fem, què ens apela, què no ens apela, i punto. I pues va sorgir el que vam nombrar les cafem, que eren unes cafetes fems, i ens vam estar reunint durant un any, algunes cafetes eren més organitzades, en plan, vamos a hablar de deseo, vamos a traer vídeos, traer coses, tal, vamos a hablar de trabajo sexual. I vam fer algunes accions també pel 28J. I llavors, què va passar? Que es va anar diluint el grup i quan va ser l'any, més o menys, l'Andrea i jo, a l'estiu següent, a la Can un altre cop, ens vam reunir allà a casa seva, a casa de sa mare, i vam dir, hem de fer alguna cosa perquè tenim molt de material. I llavors vam fer el fanzine de... cortar, pegar, o sea, a l'antigua, un fanzine a l'antigua, que el fanzine havia de ser una cosa així, però acabava de ser un totxo així, perquè durant l'any també vam anar coneixent amb molta penya, també nosaltres ens agradava, pues, també ens hacíem autostop, ens anàvem al Festival Queer de Amsterdam, Festival Queer de Copenhague, i ahí, venga, con les motxilles i els festivals queer, ja ens anàvem coneixent a penya fent molt interessant, i els hi demanàvem si podien escriure pel fanzine, i es va fer també un treball de traducció de textos. Clar, al final pues, va sortir una cosa així, con espiral. O sea... I res, aquesta és la història. I 10 anys més tard, l'editorial Avenate, una d'elles, bueno, topa amb el llibre i diu, hòstia, esto se tiene que publicar o como archivo histórico o abrir debate, lo que sea, pero tiene que estar...
0: Però el fanzine este estava un poc oblidat, no? O sigui, està, com que no, la distribució no va ser molt ampla.
2: No. Va passar tot el que acostuma a passar amb l'UFEM i les feminitats, que doni l'olvido. O sigui, és una pena, perquè era un fanzine supercurrat, amb moltes veus, amb molta feina, amb molt... I sí que va tindre interès a Madrid, amb algun grup de Madrid, aquí a València, també em vindrà a presentar, justament. Estava tu, tenies la distri, no, esta?
3: Sí, jo vam fer...
2: Veu fer distribució, de fet, veu ser vosaltres qui veu... Tú y escaneaste todo el fanzine
3: y lo
2: distribuiste y
3: le puse los
2: y le puse hizo el trabajo de distribución,
4: ¿no?
2: Hizo el trabajo de distribución Vicky y está aquí, gracias.
0: Sí,
2: me encanta. Esa es una buena guiada.
0: Sí. Sí.
2: I bueno, pues aquí a València, i vam vindre a presentar aquí a València. A Madrid hi havia un grupet de noies que just estaven ocupant en un lloc superxulo, que era un hotel, tot un hotel de lujo ocupado, en el que se llamava El Burdel. Tu estaves allà, no? I llavors sí que hi estaven pues, la Viole, la Pulgui, la Juli de Màlaga, estaven ahí un grupito que estaven com interessades amb el fanzine i tal. Però no va arribar enlloc. Uh-huh. Llavors Carmela va topar amb el fanzine, Carmela és de l'editorial, Avenat és una editorial molt petiteta, que està com en auge, que són d'Andalusia i són ties, són un parell de ties de Guayo, molt canyeres, i és una editorial autogestionada, i llavors ens van dir, això no publicar aquest fanzine. I vam decidir passar el fanzine i van ser moltes decisions de maquetació, també de fins a quan respectem l'original, hi havia moltes coses que 10 anys més tard pues, eren políticament incorrectes, no? I s'havien de canviar o no perquè volíem conservar. Vam haver de prendre moltes decisions i també es van sumar, vam voler que escrivís penya més actual. I van escriure, us ha escrit Alicia Ramos, que és una activista transfem com històric, bueno, no sé, com la definiries?
5: No sé,
2: transfem, sí, mollera, cantautora, també havia vingut aquí, sí, total, tal qual. També Iki Jos Piña,
0: Ira.
2: Ira Ibris, Amici Arsiga, tenen una conversa, uh-huh. I Carmela, de l'editoria, també parla de classe social, de l'Ochoni, clar, també ens cridava molt l'atenció que era algo super situat a Barcelona i fos una editorial d'Andalusia, uh-huh. I va ser que, pues claro que sí, digo, pues claro, es que, i les andaluses deien, es que jo quan vaig a Barcelona flipava, perquè claro, jo en Andalucía, pues, es otra experiencia de la feminidad andaluza. Llavors era como, fuimos a Barcelona y era como, hostia, me siento súper rara, con mi pelo largo, mis rizos así, ¿sabes?
0: Sí, pues ahora Carmela va a tener un shock fuerte.
2: Va a tener un shock muy fuerte, porque ya venía así súper boy llenando Andalucía y de repente llega a un sitio y se siente rarísima, sí, sí, por ser sí, femenina.
0: Sí, sí, yo llegaba al máster a Umbella y va a ser como un shock súper loco.
4: Barcelona, la capital mask, ¿no?
2: Sí. Era molt mas, estava molt masculinitzada.
4: També tenim així, això és la portada?
2: Sí.
4: La portada original del fanzine està així, que era... Vols explicar?
2: Sí.
4: Esta mira, portada.
2: La portada aquesta la va dibuixar Andrea, perquè ens agradava molt que FEMS en català és basura. I llavors era com superguai el joc de paraules entre de basura, FEMS i basura, no? I llavors nosaltres vam veure en unes basures que hi havia un cartell en plan de FEMS, posava FEMS aquí per a poner la basura. I era com, hòstia, que guai la idea, no? I llavors vam fer una basura i totes les coses que una FEM posaria dintre la seva basura, no? Pues si pitallavis, latitos, també coses d'autodefensa, una pistola, un spray de pimienta, jo què sé. I això és.
4: I el títol també.
2: Sí, pues això de FEMS aquí.
4: I ara entrem en matèria, la matèria que el llibre, com que no voleu acabar d'explicar-ho, però sempre és o sea, la gran pregunta, no? Què és lo FEM?
2: En el llibre no vam acabar d'explicar-ho perquè en aquell moment, o sigui, era la primera vegada que jo sabia parlar d'ho fem, i l'Andrea també. I llavors és com que, mira, m'agrada molt com comença el pròleg de l'Andrea, perquè comença dient que és la realitat, és que és el que ens passava. Per explicar una mica això de l'ho fem, llegiré alguns trossets. El pròleg de l'Andrea, que es diu Femenines i tramposes, un llamado a la persistència, FEM, comença dient: cuando Laia y yo nos sentamos a construir el fanzine que recoge este libro, teníamos más preguntas que respuestas, más intuiciones que referentes, más ausencias que multitudes, más deseos que códigos. Nuestras distintas experiencias y recorridos, de alguna manera, nos oponían, pero también nos atraían. De forma sutil y sinuosa, nos ataban a una afinidad, bueno, eso es más de la nuestra amistad, que aún no podíamos nombrar, pero tal vez sí recordar, que era en plan, nos apalábamos lo fem, però no sabíem com descriure-ho, no? Llavors, una mica el que ve a dir és que el que ens passava és que nosaltres no sabíem descriure què era l'OFEM, però sí que sabíem el que no era l'OFEM. Uh-huh. Llavors, les primeres trobades que nosaltres vam tenir amb el grupet de FEMs va ser... Recordo que teníem una pissarra així supergran i vam començar a posar... Vale, no sabemos qué es lo FEM, pero las cosas que, o sea, no sabemos lo que es, pero qué no es, ¿no? Y entonces comienzo a posar FEM es diferente a normatividad. FEM es diferente, porque ya había mucha cosa de sois muy normativas por ser femeninas, ¿no? Y bueno, yo entonces era como, hem de donar-li voltes a això. FEM es diferente a heterosexual, FEM es diferente a pelo largo, es diferente a pelo corto, es diferente a débil, es diferente a fuerte, es diferente a... Y entonces allá ven una desgrana en una mica... que sentíem que no era per anar a poc apropar-nos a lo que potser sí que era. Uh-huh. I és algo que jo crec que hem anat descobrint amb el pas dels anys. I jo ara pues, potser sí que podria descriure d'alguna manera. Llavors, sí que m'agradaria fer una mica d'explicació del que sí coneixem, de d'on ve això de lo fem. Uh-huh. Lo fem i lo buig, ¿vale? Lo fem i lo buig són dues expressions de gènere, o eren, que ve dels anys 50, 60, en el Yankee, no? De que era com una forma de nombrar a la lesbiana masculina i a la lesbiana femenina. I aquestes primeres definicions, de fet, van ser com la majoria de les definicions, homosexualitat, transsexualitat, no sé què, que són diagnósticos psiquiátricos, pues també va passar amb l'UFEM i amb l'UBUTS. Llavors jo ara us llegiré la descripció de nostra querida psiquiatria de la lesbiana. Vale. El tipo femenino de lesbiana es aquel que busca el amor materno, que disfruta recibiendo mucha atención y afecto. A menudo se preocupa por la belleza personal y es hasta cierto punto narcisista. Es el tipo de persona que no se emancipa, psicológicamente hablando, de la que a menudo piensan que es una tonta, siendo tratada como tal por sus mayores, sin darse cuenta de la deformada sexualidad que impulsan sus acciones. Esta es nuestra querida psiquiatría, ¿vale? Esta cita, ¿vale?, está recogida... Ah, pues sí... Creo, pues parece ser que esto lo dijo Simone de Beauvoir en El segundo sexo. No es poca cosa, ¿eh? Ay, que me encanta. Bueno, no pasa nada, porque mira, de Simone de Beauvoir, Joan Nessel... A ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que yo no sabía pronunciar eso, porque es que se escribe, es muy gracioso, se escribe Joan Nessel. Pero es que Joan Nessel es un yogur. Entonces, digo... Pero se pronuncia Nessel.
4: Nessel.
2: Nessel. Joan Nessel. Bueno, total, que también es verdad que Joan Nessel habla de cita a esto, ¿vale? No es que me lo haya inventado. Bueno, total, esto también está recollit dins aquest pròlogo mateix de l'Andrea, que segueix dient, ¿vale? Al pròleg. Però què es fem? Siguiendo a Ulrika Dahl, dos punts, en resumen, el término fem... procede de contextos subculturales angloamericanos, principalmente de clase trabajadora, que esto me encanta, de clase trabajadora, porque la butch era la que se iba a la fábrica y la femme normalmente era la trabajadora sexual, amante de la butch, cosa que me encanta también. E históricamente se ha utilizado para referirse a una lesbiana femenina, casi siempre unida a una lesbiana masculina, la butch. El ¿Ves? Aquí, Nessel, 1992. El significado y el uso actual de femme a menudo superan los de épocas anteriores, en la medida en que las femmes autoidentificadas ya no están solo vinculadas eróticamente a las butch, aunque muchas lo están, y no siempre se identifican como lesbianas o incluso como mujeres. Entonces es como que el concepto ha ido mutando a lo largo de los años. Ahora la meva forma d'entendre lo fem té molt més a veure amb lo queer, no? I jo sempre dic que a mi m'agrada pues, parlar de com d'una feminitat descarriada. És un tipus de feminitat... O sea, ya sabemos que la feminitat está controlada, no solo la fem, no? Todas las feminidades... están controladas por este sistema y tú tienes que acatar a lo que ha sido la construcción del género femenino y ir allí, ¿no? Pues yo digo que cuando te sales de ahí, te descarrías, pues sucede lo fem. Y a mí me gusta decir que porque también me agrada mucho hablar de prácticas. Amcuana, y aquí os vaig a llegir un exemples, ¿vale? De lo que serían como prácticas fem. Dins de l'apartat del fanzine, que és sobre lo fem, que dèiem, fem no és igual a normativa. Pues ja, aquesta. Vale, por ejemplo, aquí diu, parla de la fem, ¿no? Por ejemplo, se puede usar un pintalabios, y ahora parlaré en tota l'estona del uso del pintalabios, para los labios siendo una mujer, ¿no? Eso, que se, eso es lo femenino, ¿no? Es un objeto que lo utilizas para los labios. Vale. Esta podría ser una acción que se recoge en la continuidad de lo femenino, es decir, una acción a la que el régimen heterosexual da un sentido y que llama femenino. Se puede usar un pintalabios para dejar una nota en un espejo. La acción de usar el pintalabios se produce igual, pero es diferente en tanto que se desvía del uso que se asocia a la feminidad. Por eso yo, si tú vas a un lavabo, ¿no? Estás de fiesta ahí, da igual, estás en un bar o donde coño sea, y de repente ves ahí un espejo, una nota, te amo, y un corazón de pintalabios, yo digo, qué fem, ¿no? Porque es una práctica que ha hecho un uso que se asocia a la feminidad fuera del uso asignado como, bueno, ya me tengo hecho. Vale. Pasaría lo mismo si las personas que utilizan ese pintalabios tuvieran una corporalidad disidente del binarismo de género. Peña trans, peña no binaria. O sea, escaparía de la relación obligatoria mujer-feminidad propia de la heterosexualidad como sistema. Sabemos que mujer significa una cosa muy concreta. Y digo aquí, porque que una corporalidad disidente, como puede ser una persona gorda, se pinte los labios en un gesto de autodeseo, también escapa de lo que se espera de una mujer categorizada como gorda, que no se vea bien hasta que haga una dieta, por ejemplo. Y aquí digo, pues ese gesto de autodeseo de esa persona que dices, es fem. Es fem.
4: Y también podrían decir con una feminidad que no es per agradar a los hombres, ¿no?
2: Sí. Sí.
4: Per agradar. Per a tu mateixa y per a altres fems.
2: Sí. Sí, d'això se'n parla molt en el llibre i al principi també, en el pròleg i tal, que hi ha aquesta cosa de la fem, de que no busca l'aprovació de la mirada masculina. Sí, sí. Bueno, i aquí és el mateix. Otro ejemplo es una tía cis que se identifica como boyera por sus prácticas de deseo. Cuando se pinta los labios tras haberse morreado con su amante, también está haciendo un ejercicio de descentramiento de lo que se agrupa por el heteropatriarcado como femenino. O sea, bueno, pues eso. Entonces, para mí, ahora mismo, es que ya me da igual con quién folles. Eso lo digo yo mucho. Me da igual con quién folles. Para mí, las feminidades chonis, la choni es una feminidad desviada, que se ha querido tal, nadie, las madres no quieren que te vayas con una choni, no quieres que seas choni, quieren que seas fina, tal, que no seas basta, que no te hagas unas rayas aquí. Bueno, cada vez esto se ha ido poniendo más de moda y tal, ¿no? La estética choni, pero la que es choni de verdad, o la que viene de un barrio choni, sabe lo que es ser una feminidad que no gusta al sistema. Para mí, esa es una feminidad super fem también.
4: Con la métrica.
2: Con la métrica. Pero es que aparte ya es bisexual.
4: Sí, sí.
2: Hay
4: sí.
2: Una persona que dice, yo canto para las chicas y que me tiren un tanga con regla, me encanta cuando canto. Un poco heterosexual.
4: Y sí, y fem pot ser, por ejemplo, así, diem ploma, ¿no? Pero en inglés no n'hi ha, no, o sea, no existeix el concepte este de ploma per a marica i es diu fem. Quan posen al grinder no fems es refereixen a yeah. No pluma, no?
2: Pues no ho sabia.
4: O sigui, i també tenim com la cançó esta de Pansy Division, mític grup de queercore, que diu fem in a black leather jacket, un fem amb xupa de cuero, però li diu ell. No diu ella quan està parlant de fem. Ah. De sí, vaig a emportar-me a este fem i
2: vale.
4: Se referís a un marica.
2: A un marica, ja. Vale. Pues mira. Me encanta. Sí, sí. De fet, aquesta, això que estàs aportant ara, quan fa ja anys també, fa uns 10 anys, va ser el Transfemifest de Granada, i en allà, de fet, va ser penya d'aquí, de València, el Jordi, així, que van portar com una xarra sobre feminidades dentro de... És que no m'acordo perquè jo no pude ir. Però sí que és... Eres Jordi tu, ¿verdad? ¿Quieres decirnos
5: qué pasó ahí?
2: Porque me acuerdo de que, o sea, que fue guay porque justo nosotras también presentamos ahí el fanzine FEM y vosotras estabas... ¿Quieres contar un poco?
6: Bueno, lo que pedimos exponer era el papel de las maricas en el entorno transfeminista y cómo nos estábamos sintiendo y cómo nos estábamos empoderando a raíz de los encuentros maricas que llevábamos haciendo, pues me parece que unos meses, por entonces, creo que era 2016, creo que era mayo, el primer encuentro había sido en febrero. Y bueno, claro, evidentemente el tema FEM claramente salía, porque lo atribuíamos a una cuestión de cómo estaban estigmatizadas las feminidades en el entorno político general. Y hubo tensión en esa charla, he de decir también. Hubo gente que dijo cosas que no deberían haber dicho.
2: Es que yo me acuerdo, porque yo no pude ir, pero fue Andrea y me dijo en plan de tío, porque para mí tenía todo el sentido, o sea, la propuesta y era como, oh, más hermanas, ¿no? Como,
4: sí, bien. Sí.
2: Y sí, que fue problema. Es que siempre la feminidad trae problemas. Que no sé, que me gusta, ¿eh? También. Está bien. Lo que trae problemas, pues genera movimiento, ¿no?
4: Sí. Y ho has mencionat un poquet en lo de Choni, però bueno, parlem un poc així al llibre, a banda de molts pròlegs i alguns epílegs, en plural, també es divideix en unes temàtiques, no? I m'agradaria que ens enfocarem en unes temàtiques en particular que m'interessen més, parlar més i parlar de classe social.
2: Vale.
4: No? Has mencionat els xonis, has mencionat Carmela parlant de ser una andalusa a Catalunya.
2: Els orígens, no? També.
4: Els orígens també de que lo fem és de fem buig, que era una cultura específicament de classe obrera. I sí, pots comentar alguna cosa més d'això?
2: Sí, és que ja se'm barreja perquè és que estic escrivint un article. Que... Es que me estoy metiendo en lo fem y los orígenes de lo fem en relación al trabajo sexual y también a las tías trans fems. Y yo al que vaig analitzant y vaig trobant, això més enllà ara del llibre, però que òbviament sin el llibre no diria nada de lo que estoy diciendo. Yo trobo que la majoria de les referències que tenim d'aquestes feminitats que ens apel·len com a feminitats descarriades o feminitats fems venen de classe baixa, venen de tindre una feminitat que no està en la norma, no només... És que, què va dir l'altre dia? Estava escoltant... Mira, això no ho he dit mai, ho vaig dir ara. Perquè és que va ser l'altre dia. No? Baixava en cotxe i estava escoltant un podcast de Sabor a Queer que sortia esta, la Tatiana Romero.
4: Sí.
2: Estava parlant de la interseccionalitat, no? I deia... Va fer referència a una altra persona que deia, és que per mi la interseccionalitat, o com deia aquesta persona, no és tant com... Vale, aquesta persona té això, això i això, i això està per aquí, això està per aquí i està per aquí. Ella parlava d'un gazpacho. Deia, tu sabes els ingredients d'un gazpacho, no? Que lleva un gazpacho. I li preguntava. I deia, bueno, pues un gazpacho lleva tomate, lleva pepino, creo, ¿no? Pimiento. Aceite, sal, ¿no? Es como, vale, sabemos cuáles son los ingredientes, pero cuando tú te trabas y bebes el gazpacho, está todo mezclado. No puedes separar en tu paladar el gazpacho, porque es un líquido que se bebe junto. Entonces, me gustó esa forma de hablar de la interseccionalidad. Entonces, para mí, lo FEM tiene esa cosa de interseccionalidad en que uno de los ingredientes base es la clase social, porque lo vemos en las propias redes de lo FEM, en las referencias, també en les formes de parlar, en el text, per exemple, hi ha una tia que parla, que això té més a veure també amb el desig, no? Que diu, jo, per exemple, quan estic en assemblees anarquistes, veig que la gent se'n riu de mi o que no m'escolta perquè jo parlo com... Llavors, el títol es diu com... M'encanta el títol perquè ja ho diu tot. Diu, està en deseo, això, però m'encanta. Bueno, el text és algo així com, o sea, com super total, no sé què, no sé quant. O sigui, el text és tot el rato ella, és tota l'estona ella en plan de, és que esto es super no sé què, o sea, no sé quant. Llavors hi ha una... jo crec, i aquesta noia, per d'on ella venia i tot, és com, val, hi ha una part de molta feminitat, però hi ha una part de classe baixa, de tindre un llenguatge, és que tu veus en el cine, o en una construcció d'un personatge, no habla igual la de la pija que la que és de classe baixa.
4: Sí, i també crec que alguna volta has pensat en la de la dona de beige. De beige, no?
2: Sí, oi, a totes les presentacions surt de beige, m'encanta. És com que ara sí. El fenomen està posat a moda.
4: Sí, sí, sí, bueno, és que està sempre lo beige i també està aquesta qüestió, diguem, com se diu això de... clean look.
2: Sí, el clean look. Sí, sí, és com ara, puedes ir super maquillada, però... Vale. Lo del clean look
4: pero
2: este
4: que note,
2: es que no se note, es como el ir natural, pero llevas cuatro capas de
4: cuatro productos,
2: de tal, sí. Entonces es como que lo que cada vuelve a estar de moda, bueno, es que estamos en auge fascista, entonces lo que está de moda es lo recatado, es lo que no se note, es lo supernatural, que es un invento de los grandes almacenes, es como esta cosa de ser, de ocupar lo mínimo, de no follar, de no hablar de sexo, de ser chica incel, esta, ¿no? ¿Cómo se llama? No, esta es lo que... Ah, no, esos son los tíos.
4: Auxilio social.
6: Así somos.
2: Bueno, no sé, es como...
4: Una femcel.
2: Femcel, que, bueno, que la gent, obviamente, ¿no? Que estás en tu la sabida y que si la series no fui ya, obviamente están volviendo. Pero, ¿que hay algo ahora con el recatamiento? Y el color beige, sí, sí, sí. La furia va a escribir una columna de Fed, que es de ella. Lo beige es de no sé qué. Que es como... Jo, és que em fa gràcia perquè tu lo veus, però jo històricament, perquè jo quan vaig començar amb el treball sexual, jo no sabia com havia d'anar, era com, i a part no tenia referents. Llavors jo iba de negro, rojo, i pim, i pam.
4: Òbviament.
2: I era com, clar, jo anava així fins que vaig quedar amb un tio que llevava uns pisos i em diu, tienes que ir de marrón i de rosa. I ahí vas a ganar muchísimo más. I jo, ah, perquè era esta cosa d'intentar parecer ser más... clase bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, mejor negros no, rojos tampoco. Y aún yo siempre de ella a las niñas fijas les llamaba las niñas de marrón. Porque era, ahora es el beige, pero yo las llamaba de marrón. Uh-huh. Pues sí, el beige sí también.
4: Sí, y también me interesa eso de... Hablando de trabajo sexual, ¿no? De cómo... Has dicho antes eso de cómo los trabajadores sexuales... Com que exploten la feminitat, no? Però també, no només és la feminitat, sinó també aparentar altra classe.
2: Sí, clar. És que és una performance. O sigui, vull dir, fas un personatge, no? És com... És una performance de tu... I a veure què és el que pots performar per fer la més pasta possible i normalment aquesta performance seràs lo más normalita o lo más tal, a no ser que tengas... Porque puede ser domina otro tipo, depende del tipo de trabajo sexual, ¿no? Pero
4: sí, sí.
2: Pero sí.
4: Y sí, y bueno, se ha hablado un poco antes de las diferencias con geográficas, culturales, ¿no? De cuán se acepta lo fem y cuán no. Mm. Que igual al sur lo fem está más normalizado. Mm. Però al nord, a Barcelona o més al nord encara, no tant. I per a mi, clar, n'hi ha aquesta qüestió cultural que, sí, o com la intersecció entre lo cultural, diguem, la dominació, lo colonial i també de classe, no? O sigui, totes aquestes interseccions de com veiem, pues, siga Barcelona o siga Estocolmo, no? Com llocs, no sé, si pense en el disseny d'interiors escandinau, no? Que és tot com tot de gris, yeah. I blanc i línies molt,
2: sí,
4: no?
2: I m'està explicant.
4: Sí, és que és una de les coses que vaig pensar quan estava llegint el llibre, no? De que no és només una qüestió, o sigui, com que especialment quan estava llegint el text de Carmela, no?
2: Sí.
4: Sí que vaig pensar això, de que tenim, de que no és només con individuos, ¿no? La moda, digamos, sino también la arquitectura, el diseño de interiores, todo. Si comparemos una casa andaluza y una casa escandinava,
2: ya. Es que tal cual, por eso Carmela hablábamos de eso, de yo nunca he vivido tanto la femfobia en mi cuerpo hasta que me fui a Barcelona, porque en Andalucía, pues eso, y a Barna vaig presentar a un altre que es con Periférica, la editorial y tal, creo que es la que ha corregit, Yender, que Yender explicaba eso, no, deia, es que claro, nos veías a nosotros ahí con nuestras colitas, así con los ricitos ahí, que iban botando así, todas con nuestras faldas. Es que yo vaig a presentar allí a Málaga y tu juro que el 60% de las tías venían con falditas y media de rejilla. Y yo, hostia puta, y súper colorinchis y pastel, y ¿no? Y yo, hola, que... Sí, yo creo que... Bueno, algo ya entra. Quan més al sud, quan més a la perifèria, quan la classe social és més baixa, les feminitats es tornen més visibles. Més estridents, més fortes, o més trencadores, més malaltes, més desquiciades, més... no sé.
5: En un poble, los chonis van traure la gent que venia d'Andalusia.
2: Clar.
5: O sea, les chonis eren les que se juntaven en les andaluses.
2: Claro. Claro, y a mí Farra es una tía negra de que vivo a Bilbao desde hace mogollón de años. Em va dir, a la presentación de Bilbao, em diu, bueno, es que aquí habéis venido las blancas a robarnos nuestros aros y nuestras uñas de gel. Qué bueno, qué guay, pero aquí hay algo que me va a pensar.
4: Sí,
2: que
4: sí,
2: es
4: sí.
2: Como en las feminidades negras y racializadas. ¡Guau! Muy fort, ¿no?
4: Sí, clar, sí, molta de l'estètica fem és que, bueno, que ara igual tenim un poc de debat, no?, de quan tenim a persones com Badial, que sí, que crec que Badial és com de classe mitjana mínim, no?, o mitjana alta.
2: No ho sé, d'on ve ella, eh?
7: El seu pare té prou de pasta de coses de música i de cinema.
2: Ah,
7: sí, claro, sí. Yo que es nepo baby con la gran mayoría de gente que triunfa en la música, porque no es una industria diseñada para que puedas triunfar.
4: Sí,
7: ¿no?
4: Sí, sí. Badial es una persona que...
7: Sí,
4: que es...
7: O sea, que es más grande la seva música,
4: sí,
7: pero
4: sí,
7: que
4: sí.
7: Como ella y como el 90%.
2: Sí, ha hecho discurso y tal, ¿no? Como
4: sí, sí, sí.
2: Pero mola, pero viene de donde viene.
4: Sí, o sea, ni la segunda clase ni...
8: Hay una entrevista de ella en donde ella nombra que sabe... que ella ha usurpado algo latinoamericano también. Que lo sabe.
4: Y jamaicano a tope.
8: Claro, pero como que lo nombre, dice, yo sé que hay algo de mi estética y de esta feminidad que es una feminidad latinoamericana, y yo no tengo la problemática de las latinoamericanas, como...
2: Sí, tal cual. Bueno, pues hay esa cosa también con ella, ¿no? Que se muestra con mucha conciencia y lo dice, que a mí es algo que me gusta, pero es verdad que está siendo también muy criticada. Pero bueno, me voy a callar.
8: La amamos.
2: Todas las fans vamos a estar criticadas. Yo, en todas las presentaciones, yo no puedo decir ningún nombre. Mira, voy a hacerlo, vais a hacer caras. Laura Macaya.
4: Itziar Siga.
7: No puedo.
2: A ver esta, porque esta está gustando, pero hay que... Noemí López Trujillo. Vale. Bueno, pero...
4: Pido subirás.
2: Da igual, o sea...
4: El odio,
2: yo lo veo es mucho mayor que si es una Butch diciendo barbaridades. O sea, se despierta y un algo que yo he visto por redes diciendo esta lleva una estética, o sea, cagándose en la estética de la persona y que es una... que la escritura es manipuladora. Y yo, a mí, ¿cómo te va a manipular? O sea, pues qué guay, ¿no? Que te manipula un libro. O sea, digo, si tienes esa capacidad, yo le digo, enséñame a manipular a las personas con los libros, porque si es así de fácil, bueno, se puede, pero tú no puedes decir a una persona, me has manipulado, o sea, ¿te vas a ir a terapia porque te ha manipulado un libro? O sea, a ver, bueno, eso lo cortamos de todo, pero bueno.
4: No, no te llamas eso.
2: No. Un libro te manipula, bueno, te manipula un libro, sí, es información, es tal, pero es como, tío, no puedes decir que la escritura de esa persona es manipuladora. Es como, que no hay nada más más femfobo que decir que como habla una tía es manipulador. Pues como escribe una tía es manipulador. Me engaño.
4: Y ahora voy a llenar a Le Filet, al primer Filet. Mi femeidad desbordada exigía libertad.
2: ¡Esa soy yo!
4: ¡Sí! ¡Sí! Y anem a parlar de la intersecció fem-disca i de les quatre invisibilitats de les que parles en este píleg.
2: Vale.
4: Bueno, si vols, te faig un poc d'intro, no? De
2: introduir.
4: Si pense... quasi totes les fems que conec tenim una llista de diagnòstics... O no tenim diagnòstics, però tenim una llista de símptomes des de el TLP a fibromialgia, o tenim tot, no?
2: Sí. Jo sí.
4: Sí, també. Ens pots parlar un poc més del que parles, o sigui, de les quatre invisibilitats?
2: Sí, vaig apuntar-me una cosa. Bueno, no me va... M'estan haciendo boicot. ¡Eso boicot fem! A ver... vale, sí, esto me lo he inventado, lo de las cuatro invisibilidades.
9: Manipuladora.
2: Pues sí, pues sí. ¿Qué le pasa a mi pelo? Está mal, está mal.
9: Ya.
2: Vale. Gracias, amiga.
4: Sí. ¿Tienes un somni a Monique Wittig?
2: Sí. Tengo un somni a Monique Wittig. ¿Lo voy a leer?
4: Sí.
2: Es que yo no puedo citar, porque no soy académica, para empezar. O sea, puedo citar, pero lo cito a mi manera. Entonces, pues vais a ver mi manera de citar. Vale, aquí. Vale, hem de dir que jo ja en aquest llibre... O sea, és... Ai, en aquest llibre. En aquest, és un text que jo us parlo des de petitet al meu poble, perquè, vale, vaig a fer un...
4: Però no fas molt d'espoiler, eh? Que si no, no van a comprar el llibre.
2: Por favor. Hi ha un dels capítols que a mi m'agrada molt, que vull dir-ho perquè és que és dels meus preferits, és, i està bastant al principi, es diu Anècdotes i experiències fem. I m'agrada perquè es parla de les infàncies i de les adolescències fem, que és algo que dintre de com de col·lectiu i tal no es parla, i que a mi, sobretot de les infàncies i adolescències de bibolleres fems, perquè és com que hi ha una imatge construïda de quina és la bollera adolescent i quina és la bollera nena, no? Que normalment l'estem mirant des d'una opressió que té més a veure amb la seva expressió de gènere com a persona, o nena, masc, o el que vulgui ser, més masc, que tira cap a la masculinitat, i hi ha un munt de films, un munt de llibres, un munt de tal sobre la opressió d'esta personita, no? Que és, pues, que juega al futbol, que, no? Com que hi ha tota aquesta narrativa, que luego, pues, se suele dar que és bollera.
4: Les antifutbol, què passa? No són suficientment bolleres?
2: Clar, llavors jo tenia moltes ganes de recuperar històries de vida de feminidades descarriades des de pequeñitas, no? I a mi m'agrada bastant això. Llavors, també en la pila, que és el meu capítol, jo parlo de la meva vida des de petita, en el poble, les coses que m'han passat i les coses que es creuen en la meva vivència, no? Llavors parlo de que sento que sempre s'ha dit, no?, com que la bollera està doblement invisibilitzada, la bollera està doblement invisibilitzada, uno com a mujer, dos com a bollera, digo que les fems estamos triplement invisibilitzades com a mujer, bollera i fem. Y luego voy a meter una cuarta capa de invisibilidad, que obviamente, si yo fuera una persona racializada o tal, pues igual sería esa, ¿no? Pero hablo de las discas, la peña con discapacidades, con diagnósticos de locas. Entonces aquí es cuando entra Monique Wittig. Vale. Cuando era más joven, Monique Wittig... ¿Cómo se pronuncia? ¿Wittig?
9: ¿Wittig?
2: Así. Cuando era más joven, Monique Wittig apareció un día en mi habitación. Y aquí narro. Está sentada en la silla y espera que me despierte. Abre los ojos. Ella abre la boca. Sé que no te vas a dar... Ah, no, esto es de la segunda visita. Da igual. Os voy a leer. Repito. Está sentada en la silla y espera que me despierte. Abre los ojos. Ella abre la boca. Sé que no te vas a leer jamás el pensamiento heterosexual. Por eso he venido a decirte el pensamiento heterosexual. Para quien no lo sepa, es un libro de Monique Wittig. Por eso he venido a decirte que las lesbianas no somos mujeres, en tanto que no seguimos el orden heterosexual, y pongo entre paréntesis mujer cis con hombre cis, cierro, punto, con hombre cis. Dice que, ya que está, me advierte de que como lesbiana estoy doblemente invisibilizada. Pasan unos pocos años, estoy sumergida en la aventura de destapar qué es lo que pasa con lo fem. Le digo a Andrea que convoquemos a Viti de nuevo en mi habitación. Le decimos que se dejó una cosita, y es que no nos informó de que como bolleras fems íbamos a estar triplemente invisibilizadas. Asiente con la cabeza. Dice que efectivamente la misoginia y el rechazo a lo femenino está en todos lados, y el feminismo y las luchas por las disidencias sexuales no se liberan de ello. Aparece Susan Sontag. ¿Sontag o cómo se pronuncia? Toma asiento, saca una bola de cristal y dice que a través de ella puede verme. Estoy en un hospital. Viti dice que no hace falta que la convoque en unos años, ya me advierte ahora que voy a sufrir una cuarta invisibilización. Es esta de él. Uh-huh. Y ya luego sigo con otro pedrada. Es eso, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
2: Pues eso. ¿Qué más?
8: ¿Vos parlar un poco más del que dius en esa parte o vos deixar?
2: No, bueno, que hi ha algun l'enfermetat que s'ha dit bastant, no? Com que l'enfermetat també està feminitzada, no? I que hi ha algú que té a veure amb la feminitat, al final és una vivència que va totalment de la mà en la no productivitat, en el que se desecha, en el que ja no és útil, i com que la feminitat també té aquesta cosa, no? De haver querido estar relegado de fuera de campo como de lo productivo, no? Uh-huh. Más del cuidado también, ¿no? De lo corporal. Bueno, como que establece como una relación entre el mundo de lo femenino con la enfermedad, y viendo como que también es un lugar de descarriamiento, como os digues, uh-huh. Y entonces para mí la enfermedad también es con bastante fema en aquest sentit.
8: Sí, sí, es una desviación de la productividad capitalista.
2: Y del capacitismo, ¿no? Uh-huh. Como que al final vivimos en un mundo com supercapacitista, no? Que et diu que tu has de ser d'una, has de tindre un cos d'una determinada manera, tot i que totes sabem que
8: la realitat no és així, no?
2: No, i que sí, que hi ha, i que actualment hi ha una construcció de lo que és un cuerpo sano, que és una utopia. O sea, eso no existe. ¿Qué es lo sano? O sea, todo el mundo, para mí todos los cuerpos son vida, y todos los cuerpos están podridos, porque la vida está podrida. También, no sé, hay hongos, ¿no? Y cosas de esas que son putrefactas. Bueno, me está yendo un poco, pero
8: yo no está bien, ¿no?
2: Entonces, bueno, es como que bueno, son estas lógicas.
8: Fem.
2: Sí.
8: Fem.
2: Fem, basura. Sí, bueno, siempre.
8: Muy bien. Y ahora, obrim.
2: No, jo vull parlar d'un punt abans d'entrar.
8: D'acord, sí.
2: Que a mi m'agrada sempre parlar d'aquí i tancar amb un text, vale, que mm-hmm. vaig comentar, que hi ha algo que per mi és superimportant amb tot el que té a veure amb lo fem, i que no puc entendre, o sea, no puedo entender, voy a ello. En lo fem es inherente, o sea, hay, no puede no haber un trabajo de solidaridad entre fems. O sea, en la construcción de la feminidad siempre se ha querido esta cosa de que las mujeres nos peleamos entre nosotras, de que nos odiemos, de que rivalicemos, de que tengamos celos, de que tengamos, ¿no? Y desde las disidencias, ¿no? Yo creo, bueno, desde el propio feminismo, ¿no? Ya se ha producido esta cosa de las mujeres nos tenemos que unir, tal, tal. Pues ya las fems, pues joder, pues si no tenemos este trabajo hecho, porque yo, por ejemplo, en aquest últim any que he estat currant amb curros de merda d'educadora social, m'he trobat a molts llocs que les ties són grupitos de ties que tenen superclar el feminisme, però s'estan odiando, m'han hecho de putades, o sea, és com molt mal, llavors és com, no cala, llavors amb l'UFEM hi ha algo de, com el que tu has dit al principi, de estar fuera de la mirada masculina, però és que yo cuando me maquillo tal y voy a ver una amiga, me maquillo por mí, me maquillo por mi amiga, uh-huh. porque sé que es que ella lo va a valorar y sé que ella va, ¿no? Y no només això, sinó pues no entrar en rivalitat, ¿no? Al adorar-nos les unes a les altres. I doncs aquí hi ha tot un bloc que és sobre esta solidaridad y amor fem, y m'agradaria llegir una mica un par. Hi ha un text que m'agrada moltíssim, que no el llegiré tot, perquè és d'una tia que precisament parla d'un dol amb una amiga que se'n va haver d'anar, que és fem, i diu algo així com lloré mucho más por ti que por cualquier amante, no? Que... I això està... Bueno, vaig a llegir alguns trossets i després d'un altre que és... Els dos aquests són de la mateixa persona, que és una tia fem racialitzada. Es diu, no sé com es pronuncia, però ho llegeixo. Lea Lakshmi Viebsna Samarasina.
4: Sí, sí. Esta autora, sí, també té molts...
2: Tiene todo.
4: Té textos, que té llibres de disca, té coses de fem... I també té coses de quan ha hagut agressions en entorns activistes i de formes de resolució de justícia transformadora i coses així. No? O sigui, és una persona que ha escrit moltíssim de moltíssimes coses que també ens afecten, no?
2: Sí. Sí, de fet, el llibre va tardar una mica més en sortir perquè ens estava costant... accedir als drets d'autoria dels seus textos, perquè no sabíem com accedir amb ell, va llevar un follet que al final l'editorial, contactant amb una altra penya, van donar amb ella, però bueno, vaig a llegir, té dos textos, i un es diu No volver a passar hambre, i comença així: sé lo que es fem, i va de honor. Fem son mi oxígeno, mi agua. Me he enamorado de la masculinidad queer que todavía se lo monta con las femmes desde que tenía 16 años. Pero vosotras sois mi carta de amor cada día. Vosotras sois mi chili mango deshidratado de Trader Joe's, mis $1.99 en el bolso cada día. Algo dulce y fiero y lleno de sabor. Algo a lo que puedo llegar y que me alimentará, me sostendrá, me mantiene en marcha. Cada día, fabulosas, perfectas, os necesito, os busco. Las femmes sois mi riqueza. Si brillo, es solo por vosotras. Cuando te conocí, me enamoré de ti profundamente. Nunca quise follarte, ni una sola vez. Nunca me dejé. Pero me enamoré fieramente, femmente. Un amor profundo de mejores amigas. Mareo, delicia, sabor, lujuria. Todas las palabras que te satisfacen en la boca. I aquí relata un dia que surten juntes de festa, com s'acompanyen, com... I aquí és el punt aquest que us deia. Cuando me dejaste, lloré más por ti que por cualquier amante perdido. Aguantaba todo el día mi estúpida jornada laboral y los desplazamientos al trabajo. Y luego, cuando me bajaba del bar y cruzaba los semáforos de la estación, empezaba a llorar y no podía parar. Desgarrador. Sollozos que me agarraban la barriga. Bueno, y aquí sale así, escribir, y es que el final me encanta muy bien. Te lloré más que a los amantes, porque las femmes... Aquí está mal, pues a mujeres, pues femmes. Te lloré más que a los amantes, porque las femmes son la riqueza de los demás. Riquezas, oro y gemas falsas que brillan púrpura ámbar. Comida en la despensa, masajes en las cansadas extremidades morenas. La dicha sin esfuerzo de la otra. Mi roca, mi oxígeno, mi amor más querido y apasionado. Te fuiste y tengo hambre. Y me alimentaré y alimentaré a otras y seré alimentada. Pero parte de la consumación del hambre es esto. Porque fem se trata de honor. Y yo honro este amor.
4: Oh,
2: sí, es verdad. I després, i aquest altre text que us llegiré, que aquest és més suau, no? El que acabo de llegir és com tierno. Aquest és l'únic text que està escrit tot en mayúscules. O sea, és com... És un grito.
4: És un manifest.
2: Sí, és un manifest. Jo me imagino como que gritando todo el rato. No lo voy a leer así, ¿vale? Porque no. Pero es que me imagino un grito... Y aparte, es un text que es como que se te llena la boca, como si te estuvieras comiendo un pastel y otro, una cosa muy golosa y glotona, que se te desparrama, ¿no? En plan... Bueno. Leo textos. Las tiburonas fem no se comen, se llama así, manifiesto por las tiburonas fem. Las tiburonas fem no se comen entre ellas, pero les encanta comer. Las tiburonas fem reconocen que las fems vienen en todo tipo de tallas y que cada una de ellas es deliciosa. Trabajamos para amar nuestros cuerpos curvilíneos, gordos, flacos, súper grandes, gruesos, discapacitados, negros y marrones cuerpos buenorros cada día. Nos damos cuenta de que amarnos a nosotras mismas es, en un sistema racista, sexista, homotransfobo, capacitista, clasista, es un acto diario de guerra contra ese sistema. Las tiburonas FEM no pensamos que la anorexia sea mona. Nosotros pensamos que comer un plato bien grande es sexy. Nos cagamos en la proporción altura, peso, por favor, en los anuncios de Craigslist, de mujeres que buscan mujeres en la vida. Tenemos la tenemos